0: 91.3.
1: 25 anys.
0: 91.3. L'emissora municipal.

Municipal.

0: Ripollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que valen per mil.
2: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: Fuck!
1: Som el teu dia.
2: Ripollet Ràdio 91.3.
3: Algú ja

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: vols.
1: 91.3.
2: La millor música.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Mollet Ràdio.
1: Clàssics contemporanis.
0: Cançons que volen parlar. La música parla a clàssics contemporanis.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra, que fora s'ensorri el món.